0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen103.1 FM SBY.
2: Gen FM.
0: Gen 103,1 FM bisa banget.